0: sí hay sí tú aquí sí
1: ẹgbẹ́ onípákó àtàjìrì ẹgbẹ́ oníkọ̀kọ́lé àtàjìrì àtàjìrì lọ́wọ́ àtà.